Vinc d'una terra inundada pel sol, parint la vida amb la suor al front, el treball incansable, caure i alçar-te, alçar-te i caure i tornar a renàixer. Vinc d'un oasi, un desert i un verger, illes de pobles entre tarongers. Vinc del que ensenya Vicent Martí, la terra sagrada i sagrada els seus fruits. Vinc dels silencis de les serralades, la remor suau de barrancs i canys. Potser ens van tallar les nostres ales, proseguint dempeus a l'ombra dels arbres, una llum d'argamassa, l'argila rosa, la pedra seca, la font secreta. Vinc d'un tresor d'accents i paraules, enigmes d'amor indescifrables. La pena i també de la festa, les portes obertes, sopar a la fresca, un raig d'olissal, un sabor ancestral, cridar-nos, besar-nos, deixar-nos endur pel batet col·lectiu que ens encén cada estiu, el misteri del foc, incendis d'amor, música de banda i joves que canten, t'estime, t'estimo, t'estima amb la gossa. Vinc del misteri que amaga la moma, jupetitges, pardenyes, fandangos i jotes, vinc de malaguenyes, vinc de l'u de hielo, tabals a l'albada, el cor del botí. Farra, i sóc flama, i sóc aigua, l'element sempre en guerra, l'arma i escut de la nostra terra. Vinc de la xiqueta, la mà del carrer, la flor de la paz.

Vengo a llegar del grita inesgotable. Historias prohibidas que no se explicaren al mansura de rap. Maulets en armes, els guetos jueus y les bruces cremades. Segle resistint a la nova planta, guardant la llengua de la burla y la vara. Vinc de la saviesa, de les masoveres, els sabers populars que sempre perseveren. Vinc de l'amor, l'exili y la pena, els camps d'extermini, les fosses de paterna, les mestres d'escola que mai claudicaren el fusell de la pastora.